La cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la cadera se menea, la c